0: Carob, tout de suite, faisait une place à l'actualité du moment.
1: Bachillerat. L'Occità et les autres langues minorisées seront intégrées à examens de spécialité à partir de 2028. Les lycéens qui font une spécialité en Occità pourront faire l'examen correspondant en aquella langue à partir de la session de bachillerat de 2028. Jordi Rajos. Le bachillerat français évoluera à partir de 2028 pour tal de prendre mieux en compte les trajectes bilingues en langues dites régionales. Según Le Monde, le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, a annoncé que les lycéens qui auront suivi une spécialité en d'autres langues de l'État français pourront d'arrêter passer les épreuves correspondantes en aquella mateixa langue. Così funcionaran les espròves. Concrètement, une escola que ha estudiat una matèria de especialitat, com la matemàtics o l'història o geografia, pende les annades de primero e de terminalo en una lengua com l'Occità, puirà passar l'esprovo en aquella lengua al moment de l'examen. Lo sujecte demorarà identic a aquel pe pausat en francès, mas serà traduit. Aquella mesura s'aplicarà pas menys a una sola de les especialitats finals, ja que l'altre haurà obligatoriament de ser preparat i avaluat en francès. Per exemple, una escola que ha ja seguit l'especialitat de matemàtics en bretó la podrà passar en bretó i l'especialitat físico-química en francès, s'ho diguet Geffray. Le Grand Tural seguirà la mateixa logica. La partida que porto sulle specialità concernido puirà essere presentato in la lingua causido. Fins ara, los escolars escolarizats din les filières bilingues debion passar los esprovos en francès, levat quand la lingua dicho regionale constituisse e lo metteisse sulle specialità. Lo ministeri presento a quello reformo como in un reconeixenso de trajectes bilingues e asseguro che remet pas en causa la plaça centrale del francès dins le système éducatif. Just preciu de mobilisacions creixentes. Aquella nova disposició arriba dins un context de mobilisació creixenta en sosté a les llengües pròpies non oficials. Dempei la reforma menada per Jean-Michel Blanquer en 2019, diversos grups i associacions han denunciat l'espai limitat ballat a aquelles llengües de l'examen del batxillerat. Aquelles demandes han recentment guanyat davant, particularment amb les mobilitzacions dels lycéens bascos de Bayuno pel dret de fer els exàmens en basco. Davant d'aquest pressió social i associativa, el Ministeri de l'Educació a poc a poc d'obert el camí a un tiro de mesures que permetran fins final d'administrar els exàmens de batxillerat dins les diverses llengües autòctones de l'Estat, d'un l'Occità.